0: Deixa'm fer tota la renglera perquè si no han acabat s'agafen cels. M'hi he trobat. On sé?
1: De quin poble ets tu? Collonto.
0: Poder que ho féssim a Reus el pròxim dia. Que almenys s'estalviarien la gasolina, aquesta gent. A mi també fot una mica més que una mica menys. Montse, què més? Estalella? I jo...